0: de celui aussi qui est. Ah, que ne le bahabaso.
1: Mais bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va